0: I torna a sonar esta cançó, però ara és perquè connectem amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja a Candia, en la platja nord. Avui ens atén Vicente Castelló, Belmonte. Belmonte, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com està la situació per allí a la platja nord de Gandia?
1: Avui tenim un poc complicat. Avui tenim una bandera groga, una afluència de gent d'un 100%, nota que és agost, ja no puc dir-te 90, sinó 100.
0: Sí.
1: Temperatura i de l'aigua de 29 graus, un vent que està bufant entre el Xaloc i el Llevant, i res, esperar a veure si baixa la mar i podem posar verda i que la gent pugui disfrutar d'un dia esplèndid a la platja.
0: Suposo, Belmonte, que aquesta bandera groga serà un poc conseqüències de les tempestes d'ahir, no? O no?
1: Sí, sempre que hi ha un poc estable, això és racionat, la mar va com... tot, o sigui, cada volta que pot bufar un vent on hi ha tronades, et beneix de tot, i així el que mos ve és un vent de llevant que mos entra de dins i mos fa una mar de fondo que pot crear uns corrents en la voreta, i els socorristes avui és un dia de feina pitant perquè la gent es banya en els punts concrets i que no tinguin ningú perill.
0: Claro. Belmonte, moltíssimes gràcies per atendre'ns i des de si fem una cridada, una crida per a que ens facin cas i que, bueno, ens facin, no, que vos facin cas a vosaltres els socorristes, que sabeu, que sabeu de, pues, d'això, de com és, ens enfrentem a la mar en esta bandera groga. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, està de mà.
0: Gràcies, adéu. I estem parlant de la platja de Gandia, on, per cert, ja saben que serà un dels llocs on podrem veure l'eclipse solar, i que és un esdeveniment de què tot el món parla, No sé si vostès ja tenen clar amb qui el veuran i on el veuran. Però bé, siga com siga, esperem que ho facin amb total seguretat, que busquen un lloc on es pugui veure bé i que ho facin amb unes ulleres segures. En molts dels pobles de la Safor ja estan repartint-ne, i un d'ells és Piles. La nostra companya Sandra Albert ha anat a comprovar-ho. Sandra, molt bona vesprada, on estàs?
2: Bona vesprada, Celia. Doncs mira, ara mateix em trobo en el carrer Fleming. Des d'ací veig un poquet eixa caseta del Turist Info de la platja de Piles, però encara estic lluny. I fins ací arriba la cua de totes eixes persones que han vingut avui a replegar les ulleres per a veure l'eclipse, per exemple. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Com et diuen?
3: Rafa.
2: Rafa, has vingut acompanyat per a replegar les ulleres?
3: Sí.
2: I que aneu a veure les ulleres ací, ja teniu clar, encara no?
3: No ho tenim molt clar, volem trobar algun bon lloc que no estigui molt concurrit i veureu tranquil·lament.
2: Això és un dels grans reptes per a demà, però sí que sou d'ací de Piles.
3: No, som del Càcer, m'estiu 86 de Piles.
2: Ah, ja heu aprofitat que estaven repartint-se per a vindre, no?
3: Sí, correcte.
2: Vale? Doncs espero que trobeu aquest lloc poc concurrit i que gaudiu de l'eclipsi.
3: Igualment.
2: Vaig a seguir parlant, a veure per ací, bon dia.
4: Bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Estic en una família, sou d'ací de Piles?
4: No som de Piles, estem a Següetzanta, sí, som de Quatretonda.
2: I sou?
5: Alexandra.
4: I Lourdes.
2: Val, sou família, esteu ací estiuetjant i també sou entera de que repartien les ulleres, no? I heu vingut a per elles.
5: Aixina és, sí.
2: I ja teniu lloc per a veure l'eclipsi?
5: Pues jo me'n vaig de viatge al nord justament demà, aixina que el veuré per allí dalt.
2: O sigui, que aprofitaràs per a veure en aquesta zona de cobertura i per ací?
4: Pues jo volia pujar-me en alguna serra on es veixera bé. Encara no tinc clara on, però... estudiarem el lloc d'ací fins demà.
2: I sobretot mirar exactament els punts perquè estan també en eixa preemergència, estan tancant algunes zones forestals, o sigui que sempre molt de compte per a demà, però intentar gaudir d'aquest clar.
4: És una bona ocasió per disfrutar de la natura.
2: N'hi ha ganes de veure?
4: Sí, per suport, sí.
5: Sí, moltes, sí.
2: Doncs a gaudir, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a tu.
2: I vaig a seguir, Celia, perquè, com he dit, encara sí hi ha molta cua. Jo estic caminant i mentre vaig caminant vaig apropar-me a eixa caseta, però com deia, este carrer fa una mena de cantó, una mena de L, la cua continua, hi ha moltíssima gent. La veritat que no sabria comptabilitzar bé quanta gent, però també veig per ací a Maria José Solves, regidora de Turisme. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Quanta gent tenim ací ara en piles? Hi ha molta gent a per les ulleres. Doncs
6: pues sí, la veritat és que des que hem obert l'oficina de turisme a les 11 del matí, això és una cua constant arreplegant les ulleres. Al final, ací, en la platja únicament tenim 1.300 persones inscrites per arreplegar les ulleres i al voltant d'unes 700 al poble, a l'Ajuntament.
2: Perquè com funciona? S'havien d'inscriure d'alguna manera per a comptar quantes persones?
6: Correcte, el que vam fer vam traure un formulari i allí havien d'anotar el nom i el telèfon i una vegada pues, obert el plaç per a replegar-los, pues, així n'estem donant-ho.
2: Hi ha moltíssimes persones i has mencionat així també a la platja, però també a l'Ajuntament.
6: Correcte. Al voltant d'unes 700 persones des de les 9 del matí també fent cua per a replegar les ulleres.
2: Ara podríem dir que una cinquantena de persones ja fent cua o inclús més, no?
6: Jo diria que més.
2: No sé si arribaríem al centenar, però una 80 persones aproximadament, sí.
6: Correcte. Jo veig moltíssima gent. Jo soc molt roïna així a comptant avui, però que sí, que moltíssima gent.
2: Hi ha molta expectació per a veure aquest eclipsi. No sé si estan a l'Ajuntament enteres de si així es podrà veure alguna zona que recomanen.
6: A veure, jo crec que, bueno, per el que he pogut llegir un poquet així a mar obert, serà una bona zona. A banda, Piles està dins de la franja en la Comunitat Valenciana per a veure l'eclipsi de manera total. Aleshores, si tu es ve noroest, deixant el mar a l'est, serà una bona perspectiva per a veure l'eclipsi.
2: De fet, estem molt propers ja de la voreta de la mar, ja s'escolta eixe vent. Tot dependrà del temps, però hi ha ganes de veure, no?
6: Correcte, a veure, sí, això passa una volta en la vida, com aquí que diu, un eclipsi total i n'hi ha que aprofitar l'ocasió i més que esperem que mos isca bon dia, que no hi hagi núvols i que mos isca un dia clar per a poder-ho veure bé.
2: I han preparat alguna activitat? O perquè al llarg de l'estiu tenim moltes activitats a la platja, també al poble, o sigui que molta programació cultural, però per a demà?
6: A veure, per a demà principalment és que la gent pues, se n'anirà a veure l'eclipsi. Jo sé de moltíssima gent que està preparant-se per a sopar a l'arena i veureu tot des de la voreta de la mar. Aleshores, activitat com a tal, pues, ja és prou activitat veure aquest espectacle que la natura ens deleitarà.
2: I després ja seguir en la programació cultural, per exemple, l'activitat més pròxima que tinguem ací a Pil.
6: Bueno, actualment estem dins de la Setmana Esportiva. El dissabte tenim la cursa popular, així que aquesta setmana la tenim a full d'activitats, soles en la Setmana Esportiva. I la cursa, la veritat és que acabem de passar el Dia del Turista i moltíssimes activitats més que hem fet durant tot el mes de juliol.
2: I el turista que també, per cert, va ser per ací també molts desactes.
6: Sí, sí, totalment. Ací vam fer dos dies, al final estem allargant un muntó perquè primer hi ha una representació de lo que són moros i cristians i després fem una xicoteta a part de lo que serien unes festes patronals per a que la gent de fora puga gaudir també d'una despertar, un esmorzar popular, el famós joc del canut que tenim ací a Piles i després, bueno, també per la nit van tindre un espectacle del Megoc, el cor gospel, que va estar espectacular. Vam reunir a més de 1.500 persones i bueno, vam acabar ja el dia en una castella de focs, així que total.
2: I si sou Bon Pedro poden veure també el resumen de l'Esafor del Dia del Turista, així que poden tornar a viure-ho.
6: Així no és. Estan ben informats, sí que sí.
2: Doncs deixe que continuï a cua, així molta activitat en la Turista Info.
6: Sí, sí, pobretes, avui no pararan, però bueno, molt contents, la veritat és que al final pues, vam decidir comprar les ulleres pues, perquè també ens sembla molt important que la gent siga conscient de que s'ha de protegir la vista i ja que ací a Piles serà una zona on se veurà molt bé, pues, que estiguen tots protegits.
2: Aprofitar-ho. Moltíssimes gràcies, Maria José Solves, regidora de Turisme.
6: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs ja ho has escoltat, Cèlia. Si no para l'activitat, no para la cua. Per cert, estic acostant-me a la voreta de la mar i així també hi ha molta gent gaudint d'este dia de platja. Bandera groga, molta precaució,
0: sí, eh?
2: Però a la voreta s'està molt bé, també.
0: Molt bé, Sandra, moltíssimes gràcies per esta connexió. La veritat és que es nota, que tenim ganes d'aquest esdeveniment, d'aquest eclipse total que viurem demà. Clar, tu estàs allí en piles perquè reparteixen ulleres per a poder veure de forma segura aquest eclipse, però per qui vulgui aconseguir-les de forma individual, per ells mateixos, què és el que hem de tindre en compte? Què és el que hem de saber per a saber si unes ulleres són bones o no? Doncs ens ho explica José Miguel Borja, de Òptiques Borja. Bona vesprada.
7: Bona vesprada, què tal?
0: Conta'ns, què tenen que tindre aquestes ulleres? Apropa't un poc més al micro.
7: Vale, gràcies.
0: Que estava el tècnic mirant-me.
7: Ara ho tenim.
0: Molt bé.
7: Bueno, pues, lo principal es que complisquen la norma ISO, que es lo que regula un poquitiu la qualitat o la seguretat de les ulleres, que poden ser segures. I té pues, una numeració 12312-2015, això serien vale. les ulleres realment segures i
0: aptes per a... Podríem dir que és el número de certificació, no? Això vol dir que estan certificades. Molt bé, doncs hem de tenir en compte ese
7: número. Això, pues, bé, i garantitza també el sello de la Unió Europea que complixen les normes o les normatives que requereix la Unió Europea per a que siguin vàlides per a veure l'eclipse, sense problemes. Ara, sobretot, el més important és gastar la ullera seguida, durant tot l'eclipse o durant tots els moments que estigues mirant al sol per a veure l'eclipse. Mm-hmm. No llevar-se-les en qualsevol moment i res, sempre posar-se-les mirant cara per al piso i pujar la mira per a dalt, aguantar la mira en el sol uns 10-15 segons, una cosa així, i després baixar la mira, tornar-te a llevar les ulleres i no mirar al sol en un altre rato hasta tornar a posar-lo. Això durant tota la fase de l'eclipse, sobretot així en Gandia, que no és un eclipse 100%, i sí que n'hi ha altres llocs en Espanya que sí que podries llevar-te-les un minut quan l'eclipse és total, però així prohibit absolutament llevar-se la ullera en ningú moment del que estigues mirant al sol.
0: Clar,
7: que estigui.
0: Això és molt curiós perquè, clar, es posa un eclipse realment és que la lluna s'interposa entre el sol i la terra, però igualment poden passar els rajos del sol, no?
7: En aquest eclipse total, que és la gran meravella que podem viure ara i que no fa més de 100 anys que no passava, és total, o sigui que ahí totalment ocluix la lluna, ocluix totalment el sol i entonces es queda totalment a oscures i serà pues, una oscuritat total induïda per aquest eclipse.
0: Clar, però sí que és, per exemple, el 99%, no? Que no és eclipse total 100%, sí que fa perill, com estàs dient.
7: Exactament, sempre hi haurà un rayo de sol, una coroneta que puga això, perturbar i sempre pues, mirar el sol directament és molt perillós per a poder danyar la retina en pocs segons.
0: Sí. I José Miguel, més enllà del número que estiga certificat, de mirar que siguin prou oscures, suposa, què és el que podem veure? Per als que no tenim ni idea de com han de ser les ulleres, així a simple vista que digues, estes són bones.
7: Pues ja dic, sobretot el que ens podem fijar, perquè inclús jo no puc valorar perquè no puc medir la intensitat de lo que puc filtrar, o sigui, vale. Tinc que creure lo que em diu el fabricant, vale. Que complís la normativa, que té el sello i el cunyo ixe de certificat de la Comunitat Europea i el número ISO. Lo que pots veure externament és que la lamineta que lo que és la ullera, que estiga neta, que no estiga ratllada, que això és importantíssim, ni ratllar ni arrugar, i entonces això sí que pot ser que distorsione la imatge i que puga provocar que si la làmina que té estiguera ratllada, pues que pugui ser molt perillós per a que entonces sí que deixa passar ahí la llum i podria ser dañino per als ulls, clar.
0: Vale, hi ha hagut ara últimament un canvi, no, de normativa, que ara diuen que unes ulleres ja no valien. Com ha sigut això?
7: Pues en el cas de les que estaven distribuint vosaltres, va arribar un comunicat també del Ministeri de Consum, que es va fer unes proves en Madrid el dia 6 d'agost o una cosa així, quatre dies també, i diguem que les ulleres estes no passaven, com si diguem, el tall de qualitat, perquè absorbien més llum de la que dia la norma. Però, vamos, això és discutible, o sigui que en teoria protegeixen més de lo que protegiria una altra ullera. O sigui, el sol es pot veure, perquè de fet les han provat i es pot veure, i la gent que les tinga les té, pues, pot gastar-les tranquil·lament, però mos han dit que no les podien distribuir perquè no passava el filtro conforme tocava. Encara que a dia d'avui mos ha arribat un contraanàlisi del fabricant diguent que l'anàlisi és favorable i que sí que passa ixe tall de llum i ixa transmitància favorable
0: per a
7: gastar-les. De totes formes, el nostre estoc van tindre el que deixar de comercialitzar. També el govern va dir que no feia falta que retirarem les ulleres de l'usuari final, sinó que no continuarem distribuint-les. I això és el que han tingut que fer.
0: O sigui, que absorbia massa llum, és a dir, que érem igual massa fosques.
7: Sí, que pot ser que es veguera una miqueta en un tono un poquitiu més disminuït.
0: Vale. I que podíem estar tentats a llevar-nos...
7: Sí, però vamos, tentats. També n'hi ha que avisar que en qualsevol ullera de l'eclipse, si te la proves en una habitació amb molta llum, no veus absolutament res a 5 centímetres de tu. O sigui que no n'hi ha que llevar-se ninguna de les ulleres, ni eixes, ni ninguna de les ulleres que es posa per l'eclipse. Prohibit llevar-les en qualsevol moment mirant al sol.
0: José Miguel, moltíssimes gràcies per vindre a contar-nos tot això, perquè la veritat és que estem tots demà molt expectants, però ho hem de fer en seguretat.
7: Sí.
0: I entre altres coses, pues, és molt important els ulls, protegir-nos els ulls. José Miguel, de Òpticas Borja. José Miguel Borja, moltíssimes gràcies.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
7: Bona.
8: Notas necrológicas. Ha fallecido en Gandía María Valverde García, miembro de los Testigos de Jehová. Entierro hoy, a las 17:30 horas, desde el Tanatorio Mondúber al Salón del Reino de los Testigos de Jehová, en la calle del Real de Gandía 59. Descanse en paz. Ha fallecido en Gandía Teresa Gómez Romero. Entierro mañana, a las 11:30 horas, en la capilla del Tanatorio Mondúber. Descanse en paz.
9: Ven y refresca tu agosto con los Kia Summer Days de Ulsan Motor. Del 10 al 28 de agosto descubre los éxitos de la temporada con los mejores descuentos. Nuevo Kia Sportage y nuevo Niro con hasta 10.000 euros y el esperado Kia Seltos con hasta 11.000 euros. Estrena coche este verano con los Kia Summer Days. Te esperamos en Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent.
10: Kia, movement that inspires.
11: Ya hemos abierto las puertas de la nueva clínica dental en el Paseo de Germaníes 12 de Gandía. Atención, solo para las 20 primeras citas incluimos la revisión, el diagnóstico, el TAC y una limpieza totalmente gratis. Descubre nuestros tratamientos de microcarillas y rehabilitaciones completas en tan solo 24 horas. Ortodoncia invisible, rejuvenecimiento dental, relleno de labios y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya en clinicadentalgermanies.com. ¿Sí? ¿Has oído bien? En clinicadentalgermanies.com. Tu sonrisa, tu cuidado, tu salud.
12: Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
13: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Mayor te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Mayor 33, Gandía. Compra Oro Carrer Mayor. Convierte tu oro en oportunidades.
9: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
14: Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.

0: La 1:08 del migdia. Enrique Bodí, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Cília.
0: Fem un repàs de l'actualitat d'avui, perquè tenim novetats en mobilitat, concretament en el tema del bonotaxi.
1: Exactament, el bonotaxi, en definitiva. L'Ajuntament de Gandia, Cília, com deies, posarà en marxa el proper any, en 2027. I aquest bonotaxi es tracta d'una ajuda que, recordem, que va quedar paralitzada en l'any 2014, en l'etapa del govern local del Partit Popular, i que ara l'Ajuntament de Gandia va de nou a emprendre gràcies a una millora en el nivell d'endeutament local que permetrà recuperar aquesta assignació històrica. Ho ha confirmat la regidora de Polítiques Saludables de Gandia, Lluïna Gil, que ha respost d'esta manera a una petició exercida pel representant de Vox en el consistori, Manuel Millet.
2: Degut a l'endeutament municipal que tenia aquest Ajuntament de Gandia i el pla de finançament, va impedir que una vegada arribat el nou govern, en aquest cas actual, no poguérem renovar aquest conveni i fer, en aquest cas, de nou ficar en marxa aquest bonotaxi. Però ara, en la millora de la situació econòmica de l'Ajuntament de Gandia, sí que la regidoria es tenim quasi ingestida tota la documentació perquè el bonotaxi torni a ser una realitat l'any 2027.
3: El bonotaxi, per tant, seria no, evidentment, un gasto superfluo, sinó una medida d'apoyo directo i eficaz.
1: Tant el grup municipal de Compromís Més Gandia com el Partit Popular s'han mostrat a favor de recuperar aquesta ajuda que pot solventar la papeleta com no, a persones amb pocs recursos que no disposen de vehicle propi i que per a ells viatjar en autobús pot tindre dificultats afegides. Escoltem per este ordre a Esther Sapena i Cristina Moreno, regidores, com saben, de, respectivament d'estos partits, tant de Compromís com del Partit Popular.
4: Pense que com a govern hauríem de comprometre'ns per a treballar en veure la possibilitat d'implantar el recurs de la manera més efectiva possible.
5: I se debe implantar con un procedimiento sencillo y ágil, con menor burocracia posible, colaborando con el sector del taxi y garantizando que además hayan vehículos adaptados para sus necesidades.
1: I saps què passa, Cília, el dimecres? Quin aconteixement tenim a nivell astronòmic?
0: Algo em sona, sí.
1: Ens entrem precisament en aquest eclipse solar que es veurà parcialment des de la Safor, recordem, en un 99%, encara que existeixen algunes zones particularment ben orientades, que estan ben orientades per a poder permetre aquesta millor observació per part de curiosos i aficionats. En Gandia la programació va desenvolupar-se en la platja de la Uir, on es realitzarà a partir de les 19:30 hores una sessió de ioga davant de la mar, una proposta pensada per a viure este aconteixement des de la calma i la connexió amb l'entorn natural. Escoltem a la regidora de Turisme de Gandia, Balbina Sandra.
6: Si una persona ha decidit en quin punt va a veure-ho, quant abans vaja, sempre i quan siga una hora que siga prudent i coherent, millor evitar els desplaçaments d'última hora. Importantíssim a nivell de seguretat i a nivell de poder tots poder gaudir. També cal tindre en compte que des de qualsevol edifici que siga alt, també podrà veure, sobretot al principi.
1: I ens fem cas també d'una qüestió referida a Berreguard, perquè el Partit Popular denuncia l'aparició d'un vessament d'aules putrefactes en la platja que ha deixat una gran taca de color verd i residus sobre l'arena i exigeix ara al govern del Partit Socialista Compromís la seva retirada urgent. I, si els sembla, acabem també en àmbit comarcal perquè el Consell avança en la tramitació de l'hotel de 4 estrelles de Castellonet de la Conquesta, a pesar de que hi ha, com bé saben, un rebuig veïnal i també del consistori. La Generalitat conclou que les parcel·les no estan afectades pel risc d'inundació. L'Ajuntament confia ara en frenar aquest projecte a l'espera d'una reunió en la Conselleria.
0: Rafael Mafé, alcalde de Castellonet de la Conquesta. Bona vesprada, alcalde.
7: Hola, bona vesprada.
0: I ara què? Ara què és el que es farà des de l'Ajuntament?
7: Pues ara el que estem pretenent fer és reunir-nos en la conselleria i a veure que ens expliquen si ja n'hi ha alguna resolució presa o alguna cosa al respecte i a veure. I en funció de lo que ens diguen, pues, ho traslladaríem als veïns. El primer que faríem seria traslladar-ho el que ens diuen als veïns i a partir d'ahí pues, veuríem a veure quines accions podem emprendre.
0: Clar, perquè ja ho avançava el nostre company Enrique Bodí. Clar, tant el veïnat com l'Ajuntament no acabeu de veure aquesta construcció d'aquest hotel.
7: Sí, per supost. Nosaltres sempre hem manifestat des del primer minut que estem a favor de lo que diga el poble. Entonces, si el poble s'ha manifestat, i entonces nosaltres estem recordant al poble i al mateix temps el poble es recolza a nosaltres. Entonces, si el poble ha decidit que no va a l'hotel, pues anem a ajudar perquè no es faci a l'hotel.
0: Però quins passos queden més a fer? No sé si heu pensat en alguna cosa ja,
7: De moment encara no em pensa res perquè estem esperant la resolució que confia, jo personalment confio en que serà positiva als nostres interessos, perquè es va presentar per part de l'Ajuntament una sèrie d'al·legacions que pensem que són lo suficientment importants com per lo menys patint-les en compte, com és el tema de l'Auia, com s'abastiria l'Auia, el tema del clavegueram, també n'hi ha, està afectat també aquesta zona per un gasoducte, entonces són coses a tindre molt en compte.
0: Claro.
7: Dir, no estem parlant de fer una vivienda més, estem parlant d'unes necessitats molt importants que no sé fins a quin punt l'Ajuntament i el poble de Castellonet podem assumir.
0: Mm-hmm. Molt bé, alcalde, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, estarem pendents de com evoluciona esta qüestió.
7: Dir una coseta, sí. M'agradaria donar les gràcies a tot el veïnat perquè estan recolzant-nos des de que estem en el nou equip de govern, estan recolzant-nos i la veritat és que sentim el seu suport i això és molt d'agrair. Vull dir, en un poble xicotet vull dir que el veïnat estigui amb nosaltres, per lo menos és la sensació que ens dona.
0: Mm-hmm.
7: I entonces voldria agrair al poble l'actitud que està tinguent amb nosaltres.
0: Pues sí, al final és això és el millor, no? Que l'Ajuntament i el poble remen en la mateixa direcció.
7: Sí, perquè tots els alcaldes que han estat abans de mi, igual com el meu equip de govern i tot, nosaltres ens diguem al poble. I entonces la nostra faena és pel poble. Tot el que siga per millorar el poble. Entonces, els veïns es tenen a la seva disposició per al que necessiten. I un altre acord que m'agradaria dir, vull dir, m'agradaria que la gent no fera cas de rumors i coses que es diuen que si va a fer-se, que si no va a fer-se. Vull dir, hasta que no es diga res oficial o bé isca en els mitjans de comunicació o bé es diga des del consistori, vull dir, no n'hi ha res, absolutament res.
0: Uh-huh.
7: I el primer que farem quan siga... Quan ens reunim en la conselleria serà informar a l'alcalde, al poble i als mitjans de comunicació. Vull dir, transparència absoluta en aquest aspecte. Entonces, la gent que no faci cas de rumors que si han dit això, que si han dit l'altre. Vull dir, al final, l'última paraula i la veritat la tenim o bé els mitjans de comunicació o bé l'Ajuntament.
0: Així és.
7: Vull dir, tot el que es puga dir per ahir, vull dir, són rumors i coses que no tenen ningú trellat.
0: Molt bé. Rafael Mafé, alcalde de Castelloneta. I queda això, a remar a favor i a informar-se pels canals oficials. Moltíssimes gràcies.
7: Sí, sí, això sempre. I gràcies a vosaltres per donar-nos la possibilitat de poder dirigir-nos al poble i donar informació exacta i veraç.
0: Molt bé, gràcies, alcalde. Gràcies
7: a vosaltres.
0: Adéu.
7: Adéu.
8: Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía doña Carmen Ferreiro Gomar, viuda del propietario de la panadería Ramiro. Entierro hoy, a las 17:30 horas, desde el tanatorio Mondúber a la parroquia de Cristo Rey. Descanse en paz.
9: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
10: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
11: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
12: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
13: El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo.
14: Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
15: ¿Te atreves?
16: ¡Aviso, chicas, amigas, compis! ¡Por fin he encontrado la tienda de mis sueños! ¡Descaro! ¡Sí, sí, sí, Descaro! ¡El bikini perfecto! ¿Puedo elegir la parte de arriba y la parte de abajo a juego? ¡Pero con distinta talla! ¡Mis problemas solucionados! ¿Y aún les quedan? ¡Pues claro, pues claro, pues claro! ¡No se terminen nunca! ¡Ay, pues yo, mi vestido más bonito y a unos precios! ¡Descaro! ¡Primera línea, Playa de Gandía! ¡Vamos, vamos, vamos!
17: ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
18: Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
17: Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín...
18: Todo para tu hogar o empresa, ahora más cerca de ti.
17: Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
18: Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
15: días del color del sol, madrugadas que son ceniza, constante salto al vacío, durmiendo entre llamaradas, todo ardiendo a mi alrededor, quizás porque el fuego soy yo. Cuando yo soy el problema y sé inyectar cada castigo en vena, tengo al enemigo en mi ombligo y le sigo si él ordena.
0: Ahir ja els contàvem un succés que al final quedava en res, però que haguera pogut ser molt greu. A Vilallonga, dos bancals abandonats es van prendre foc. En relativament poc de temps es va controlar gràcies als mitjans aeris i terrestres dels bombers, però la realitat és que les parcel·les abandonades són un problema que persisteix en diversos municipis de la Safor. Rubén San Pablo, regidor de Medi Ambient de Vilallonga, bona vesprada.
19: Bona vesprada.
0: Esta situació, la de les parcel·les abandonades, preocupa especialment a Vilallonga perquè ocupen un gran percentatge de, del terreny, les parcel·les privades, vull dir.
19: Efectivament. Com bé hem dit moltes vegades, el que és la propietat privada en Vilallonga és més d'un 99%. Muntanya i parcel·la rústica municipal no tenim, és molt poquet el que hi ha. Aleshores, la prevenció ja depèn directament del propietari.
0: I des de l'Ajuntament podeu prendre mesures contra els propietaris si no fan el que toca, si no netegen la parcel·la com toca?
19: Sí, de fet la llei obliga els propietaris a mantenir les seues parcel·les rústiques tan netes, desbrossades i en condicions òptimes de seguretat i salubritat. Hi ha una llei que ho recolza. El que té que fer cada propietari, perquè al final tots som conscients de que el problema està ahí. El que són les parcel·les d'horta, degut a la poca rentabilitat que té avui en dia la taronja o en els nous cultius, no? Però estan sent abandonats els camps i no s'està fent el que toca, que seria netejar-los, deixar-los sense arbres i pegar-los una desbrossada o dos cada any. Així, per lo menos, no hi haurien plagues ni xavalins. Tot això és una roda. Si no comencem per cuidar l'entorn, les conseqüències les estem veient. Incendis, plagues...
0: Clar, i és veritat que estàvem parlant abans en la redacció i em dic, clar, no és només este perill d'incendi, no?, que és el que va passar ahir, sinó també els motius de salubritat, perquè si les parcel·les estan plenes de rates, per exemple, i al costat estàvem a casa, doncs clar...
19: Clar, al final és tot una roda i les plagues de xavalins. Lo d'ahir ha quedat poc més que en un susto, però realment està tot el terme, la part d'horta i la part de muntanya, està en aquesta situació. L'Ajuntament no rep subvencions per a poder netejar, encara que sí que ja hem obert expedients, estem enviant notes informatives amb cartes certificades, alguns veïns fan cas, alguns no, però al final el que té que tindre la gent és la consciència de que evitar els incendis està en les seues mans, perquè el propietari a tot el món li agrada dir no, és que n'hi ha que netejar més les parcel·les. No, el que té l'obligació de netejar la parcel·la és el propietari. I el que s'ha d'encarregar de que la parcel·la tant d'horta com de muntanya estiga neta és el propietari. No pot responsabilitzar d'això a l'Ajuntament, o sigui, s'ha de responsabilitzar a ell mateixa, que és el que és el responsable.
0: Claro, perquè clar, regidor, fins a quin punt des de l'Ajuntament podeu obligar? És a dir, tu pots enviar algú que un neteja la parcel·la i després enviar la factura al propietari o a base de denúncies, com ho podeu fer això?
19: De les dues formes, o sigui, nosaltres, ja que la llei ens empara, podem... notificar primer a un propietari. No faria falta ni notificar-lo, però com a bona fe, se li envia una carta i se li diu, mire, tens la parcel·la bruta, necessita netejar-se segons la llei, que és el que hem fet fins al moment, moltes voltes. Després, si no fa res, se li pot fer una ordre d'execució, que és que l'Ajuntament envia un requeriment formal i li dona un plaç per a poder fer la neteja. Si no fa cas, el propietari se li pot fer una execució subsidiària. És a dir, el propietari no neteja la finca, després d'avisar-lo, doncs l'Ajuntament contracta uns serveis i li passa la factura dels treballs al propietari, més una part d'indemnització, com aquí que diu, per tràmits realitzats.
0: Claro.
19: I a banda d'això, si no fer a cas o no fer més aquesta execució, se li podria posar una multa coercitiva d'aquestes que n'hi ha una falta, i per cada mes que passe aquesta falta o aquest delicte ahí, la sanció va augmentant. Són els mecanismes que tenim per a pressionar als propietaris, encara que sabem que l'Ajuntament està per ajudar i no per a perjudicar els propietaris, ens veurem obligats a tindre que prendre aquestes decisions. De fet, ja ho han fet en alguna parcel·la, perquè el que uno no siga responsable no té per què perjudicar la resta de veïns.
0: Claro. I, regidor, en el cas de les dues parcel·les d'ahir, eren algunes dels que ja portàveu temps insistint?
19: En aquest cas no, perquè eren dos parcel·les d'horto que estaven abandonades. Estem treballant en... El que hem notificat quasi sempre han sigut parcel·les rústiques, però en el cas de la muntanya, no de l'horto. En l'horto n'hi ha alguna que s'ha notificada, però el problema està en que estem treballant... Bueno, el problema no, estem treballant també en una ordenança en la que regularíem també el tema de l'agricultura. Però el que comentava antes, de que n'hi ha que tindre una ordenança que regule, doncs a lo millor que els camps que estiguen abandonats més d'un any tinguin que estar sense arbres. Per a que no es facin esbarzers i siguin nius de roedors o de xavalins, o que la brossa no arribi a estar més de 40 centímetres d'alta, que seria l'ideal. Totes aquestes coses estem treballant-les en una ordenança.
0: Molt bé, regidor, doncs moltíssimes gràcies per treure'ns minutets i explicar-nos això, perquè clar, espero que ens escolten els veïns i veïnes i que es facin càrrec d'aquestes parcel·les que poden ser un perill de salubritat, d'incendis i de moltíssimes altres coses. Rubén Salpablo, regidor de Medi Ambient de Villalonga, moltes gràcies.
19: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Pues ahí teníem a responsable de Villalonga que ens parlava d'això, de la necessitat de fer que els veïns i veïnes es facin càrrec de les seues parcel·les, que al final són privades, però que ens afecten a tots. I no només parlem de parcel·les agrícoles, perquè a Gandia, per exemple, també ho vam contar, l'Ajuntament, a través del Departament de Medi Ambient, ha invertit uns 360.000 euros per a crear franges de protecció forestals als entorns de les urbanitzacions. També s'ha actuat concretament al Molló 1, Molló 2 i Molló 3, als cassis de l'Algar, urbanització de Sant Marta i també Santa Marta, i també a les cases del camí Cova Negra i de les Meravelles, prop del càmping de Marxuquera i del Moravit. L'actuació l'ha realitzat directament l'Ajuntament de Gandia, però ja ho va recordar que són les persones propietàries, també, les que s'han de fer càrrec de l'espai, de tindre aquesta prevenció i d'aquesta neteja. Com està la situació a Daimús, que també existeix un problema, aquest problema de les parcel·les i de les neteges de les parcel·les, concretament? Li preguntem a Robert Minyana, que és l'alcalde de Daimús. Alcalde, bona vesprada.
20: Bona vesprada.
0: Què s'ha fet des de l'Ajuntament de Daimús directament sobre aquestes parcel·les que s'han de netejar?
20: Pues, a veure, ja fa uns anys va entrar una ordenança per a les parcel·les urbanes, per a que la gent netejara, per a tindre un poc més de força legal sobre elles, i ara anem a treure una també sobre el mitjà urbà i rústic, que crec que és el que més preocupa a dia d'avui.
0: I aquesta ordenança que regirà, que és el que dirà?
20: Pues regula un poc que... Ja en la urbana regulava que sobre els camins les tira 3 metres nets, i aquesta ja regula la neteja completa de la parcel·la, d'una parcel·la rústica que estigui abandonada, i evidentment pues, també té sancions sobre els que no la tinguen neta.
0: Perquè l'Ajuntament, o sigui, més enllà de fer... De bueno, de durar a terme aquestes sancions,

0: perquè l'Ajuntament, o sigui, més enllà de fer de dur a terme aquestes sancions, pot fer alguna cosa més? És a dir, com el cas de Villalonga que ens estava comentant el regidor, que poden directament netejar-la a l'Ajuntament i després passar-li els costos al propietari, inclús amb un augment d'este preu, com a multa?
1: En l'ordenança ho tenim regulat en la primera, en la que vam entrar, en la d'urbana ho tenim regulat així. L'únic problema que ens trobem és que per a poder entrar a una parcel·la, segons tinc entès, igual no estic en lo cert, cal una ordre judicial per a poder entrar a una parcel·la i poder netejar-la i poder recarregar-li aquest càrrec al propietari, perquè clar, al final no deixa de ser una parcel·la privada.
0: Claro.
1: No sé si en Villalonga han trobat alguna fórmula per poder accedir a una parcel·la privada, netejar-la i passar el car.
0: Ui, alcalde, crec que l'han perdut.
1: Però ja m'han de que sense un ordre judicial.
0: Vale. El cas és que, bueno, es perseguís també perquè suposa que, no sé si com a Villalonga, que va passar ahir, que es van incendiar dues de les parcel·les, dos dels bancals que estaven abandonats, ha passat algun cas semblant a Daimús?
1: A Daimús ja fa temps que no tenim cap incendi que jo recorde a nivell rústic, sí que van haure un apartament i tal, però això és, doncs, bueno, van venir els bombers i es va solucionar, però per sort, i esperem que no passe, no en tinc cap problema d'estos.
0: Val, doncs tocarem madera i bueno, que es facin les tasques preventives corresponents. Alcalde Robert Minyan, alcalde de Daimús, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres sempre.
0: Gràcies.
1: Adéu.
2: Notas necrológicas. Ha fallecido en Gandía María Valverde García, miembro de los Testigos de Jehová. Entierro hoy, a las 17:30 horas, desde el Tanatorio Mondúber al Salón del Reino de los Testigos de Jehová, en la calle del Real de Gandía 59. Descanse en paz. Ha fallecido en Gandía Teresa Gómez Romero. Entierro mañana, a las 11:30 horas, en la capilla del Tanatorio Mondúber. Descanse en paz.
3: Atención familias, llega a Plaza Mayor Gandía el nuevo Kids Club Plaza Mayor, un espacio donde cada sábado los más pequeños vivirán una experiencia diferente mientras los padres disfrutan de su visita al centro comercial. Talleres creativos, juegos, retos, actividades temáticas, exploradores del océano, pequeños científicos y muchas sorpresas más. Participación gratuita. Colabora AME Gabinete. Plaza Mayor Gandía, un plan para toda la familia.
4: Ocasión Plus.
5: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche. Ven.

0: Esta marxa cristiana que escolten es titula Corsaris del Mediterrani i és una composició del músic del meu poble, de Xeraco, Willy Puig. I és que s'ha composat aposta per a la capitania d'enguany dels moros i cristians de la Font d'en Carròs, que se celebren este cap de setmana i que, a més, com sempre, van seguits de les festes patronals. Jo ja no dic res més perquè tinc casa plena, tenim casa plena avui. Tenim a Maria Moratal, regidora de festes de la Font. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Benvinguda. Tenim també a Vicent Miralles, que és el president de la comparsa Corsaris, capitaner d'enguany. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Vicent. I a Willy Puig, músic compositor de la marxa cristiana de la capitania Corsaris del Mediterrani.
3: Hola, molt bona vesprada.
0: Escolta, quant de talent tenim a Xeraco, eh? Ja parlarem. Anem a començar primer per la programació, regidora. Un cap de setmana i una setmana que ve, que venen ben carregadetes, a la Font.
1: Sí, la veritat que tenim un programa molt ampli, tant als moros i cristians com a les festes patronals, perquè disposem d'un programa ple d'activitats per a tots.

0: llocs públics. Comencem aquest dijous amb la presentació dels festers i les festeres i el cafè concert de la banda de música del poble, on, on també podran gaudir, i després mos ho explicaran els companys, de la peça musical. Després del cap de setmana, tant el divendres, dissabte i diumenge, podrem gaudir de les festes de moros i cristians, amb les ambaixades mores i cristianes i el sopar de Puigero, i el diumenge la gran desfilada de totes les comparses. I ja durant la setmana que ve tindrem el dilluns 17, és la festa dels quintos dels 25 anys, on és important parlar del traspàs del bastó, perquè és una tradició que tenim al poble.
1: Què és això? El traspàs bastó.
0: Sí, el bastó el tenen els quintos, que l'any passat van fer 25 anys. Aleshores, a les 12 de la nit, este bastó passa als festers i festeres, que este any fan 25 anys de festers.
1: O sigui, que el bastó el tenen els quintos que fan 25 en aquest any.
0: No, el bastó el tenen els quintos que l'any passat van fer 25 anys de festers.
1: I li ho passen als que enguany fan 25 anys.
0: Exacte.
1: Vale, vale, vale.
0: Sí, és una tradició que tenim al poble i molt que bé. Fa molts anys que la fem i que ens agrada molt.
1: Molt bé, no l'havia sentit jo mai, eh? Aquesta tradició està xula. El tècnic està dient-me, jo sí. És que tu saps tot, Nacho. Vale, i què més tenim?
0: El dimarts 18 celebra la festa de les quintes dels 15 i 20 anys i tindrem el concurs de paelles. I per la nit podrem gaudir d'una desfila de disfresses infantil i d'adults. Després, el dimecres és la festa de Sant Isidre i és el dia de les persones majors. I tant dimecres com dijous tindrem jocs aquàtics i esportius a la piscina municipal per als xiquets i xiquetes que vulguin pujar a la piscina del poble.
1: O sigui, que teniu pensat, heu pensat en tots,
0: hem pensat en tot.
1: En la gent gran del poble, també els menudets.
0: Este dia, com és el dia dels majors, tindrem el sopar de Germanor al Parc Tirant i Carmesina, que és un sopar que reuneix a tot el poble. Ve gent de tota la font. I este dia, en acabar este sopar, tenim un musical i també tenim correfocs a càrrec d'Ingabà, que són un grup que porta tot el tema
1: dels focs i tot.
0: Exacte.
1: Això.
0: Exacte. Després, el dijous, és la festivitat de la Mare de Déu del Remei. Este dia es farà una processó en honor a la Mare de Déu del Remei i serà molt especial perquè, com sabreu, este any estem celebrant 700 anys d'en Carròs.
1: Anava a preguntar-li, regidora, perquè, clar, enguany és especial.
0: Tenim una gran programació que ja portem des de principi d'any treballant-la, i en la processó de la Mare de Déu n'hi haurà una dedicació als 700 anys del nostre poble.
1: Molt bé.
0: I per la nit es celebrarà el Fest Carròs a la plaça de Francesc Carròs amb l'actuació dels grups Cactus, Jazz Woman i DJ Trapella.
1: Serà gratuït?
0: Sí.
1: Són festes obertes,
0: Són festes obertes per a tots i totes, sí.
1: Vale.
0: Important,
1: una setmana completíssima.
0: L'any que ve el Fest Carròs celebrarà 15 anys.
1: Ah.
0: I res, ja portem molts anys treballant amb música valenciana i amb grups de la nostra zona perquè volem fomentar la cultura i el valencià.
1: Molt bé. La setmana que ve estarem per allí, anirem també parlant de totes aquestes festes, apropant-nos allí i apropant-li també a tots els nostres oients. Alguna coseta més que vulguis?
0: Sí, res més. Divendres i dissabte, divendres festivitat del Santíssim Crist de l'Empar amb una processó dedicada al nostre Crist, i el dissabte la festivitat del Cor de Jesús, que és un dia dedicat als quintos i les quintes que fan la festa este any, que la quinta es diu per a fer-se-ho mirar. I també tindrem una processó en honor al Cor de Jesús, on eixiran els quintos i les quintes, i per la nit, a l'acabar l'orquestra, tindrem una corda.
1: Mare meva, o sigui que de dissabte a dissabte
0: està
1: pràcticament
0: complet, està complet.
1: Sense parar en la font. Sí. Mare meva, i a més enguany això 700 anys d'en Carròs. Vamos, que no n'hi ha excusa per no apropar-nos allí
0: a... Esteu convidats i convidades a vindre i convide a totes les persones oients a que gaudisquen de les nostres festes patronals.
1: Doncs pues ahí queda aquest convit, aquesta invitació a que vagin totes i tots. Parlem, clar, hem parlat ara de les festes, al llarg de tota la setmana, les festes patronals com a tal, però també abans, cap de setmana abans, com és habitual, fan moros i cristians. Vicent, com ho portes? Com estàs?
2: Anem de cap. Però bé, ho porto molt bé. Està tot encarrilat, tot ja embastat i preparat per disfrutar i gaudir d'unes festes de moros i cristians impressionants.
1: I enguany, no sé si això és habitual, jo crec que no, però el que composen una marxa cristiana, en este cas, per a tu...
2: No és habitual.
1: No és habitual. No, però és
2: un
1: no te'l composen tots els dies, no?
2: Exactament, no. I és un gran honor, perquè Willy mos ha composat una marxa impressionant que representa a tots els corsaris. Mm-hmm. I és, com he dit, una marxa que és molt bonica, té molt de sentiment, té entraetes, té puntaetes que dius, aquesta puntaeta està... Has tocat el tendre. Mos has clavat temàtiques que mos agraden, temàtiques que recorden el que és l'ambient del corsari en l'ambient festera. Mm-hmm. I està impressionant, la veritat. És per anar a sentir-la i veure-la en el desfile, sobretot. Perquè té que ser un desfile... increïble.
1: Molt bé, escoltem-la un poquet. Nacho, puja-me-la. La resolució no és la millor, però clar, això és per a fer un poc de sabor de boca per a que vagin allí a escoltar-la en directe. Willy, contamos com ho has fet això.
3: Pues res, va ser tot. Resulta que tinc una companya de faena, que diuen Lola Escrivà, que vas començar tot, que mira que l'any que ve tenim capitania no sé què, no sé quantos, i dic, pues mira, que vos faig una marxa cristiana i l'escolteu i si vos agrada, pues avant. I així no vas començar tot, saps? Que...
1: O sigui, que va ser iniciativa teua.
3: Sí, bueno, va ser així anar parlant i ella també em diu, bueno, podries fer-la a veure què tal, no sé què? Dic, pues, aguanta'm el cubata.
1: Sujeta'm el cubata, que voy pa allà. I com ho fas, això? Com comences a...
3: Pues res, posar... vaig començar a pensar en coses de tema corsaris i ella m'explicava coses de la seva fila i això... I vam començar a fer cosetes. I conforme anava composant això, pues ella, sobretot ella també anava explicant-li i anava escoltant el que anava fent i això, i poquet a poquet em anava perfilant la marxa, fins que així la vam presentar, es va agradar, i res, i jo supercontent i agraït d'aportar el meu granet d'arena a la seva capitania, perquè pues sí. Per mi això és un orgull i un honor, la veritat.
2: Exacte, per nosaltres és un gran orgull que me l'haig fet, perquè, com dic, representa molt del nostre estil, ens representa molt bé. Trau detallets molt curiosos que és per escoltar-los i entendre'ls. Uh-huh. I ens agrada moltíssim a tots. Des del primer moment que ens ho van dir, vam començar a anar escoltant-la i tot el món va dir un sí, però vamos, a poter
1: rotundo.
2: Sí. Rotundo.
1: En esta era que tenim així la intel·ligència artificial amunt i avall, una bona composició feta a mà, a sentar, a pensar exclusivament, això és... Un tresor.
3: No té res que veure, la veritat. No té res que veure. Perquè jo, per fer la marxa, ha estat mig any per fer-la. O sigui, que... I l'ha feta amb molt de gust, l'ha feta pensant sobre el que hem comentat antes, sobre els corsaris del Mediterrani, perquè té momentets que la marxa comença en un fort que vulguen dir els corsaris ja estem així, venim així en tot la plenitud del món. Després hi ha una part que imita un poc el bàtec del cor humà, que és la sensació i la emoció d'estar allí, comença a entrar això, i després hi ha el cos de la marxa, pues, una marxa corsària i això, i entra en protagonisme el Junker, que representa, pues, comencen a fer les espases i estan preparant-se per la guerra i això. Després hi ha un momentet que és una dansaeta que representa estan els corsaris en la seva taverna veient ron, i és una dansaeta i de cop i repent trenquen els trombons en la melodieta de ron, ron, ron, la botella de ron, que la música ja te ho diu.
1: Mare meva.
3: I n'hi ha detallets i això, i després pues, ja al final és un final èpic digne de una capitania cristiana com els corsaris del Mediterrani.
2: Sí, és així. Mare meva. Grandiós. dona ganes. T'inspira aquest positivisme, aquest ganes de voler eixir corrents, ja, ja, anem, ja tardem. I com diu, tots aquests detallets, si els escoltes en calma i vas entrenant-los, te van donant, dius, ostres, això és veritat, és així, s'acosta a lo nostre.
1: Està
2: molt bonica.
1: I que xulo, és regidora, no? Com a regidora de festes de la Font, el fet de que componguen una música per a la festivitat de la Font, deu de ser també un orgull des de, per la part que el toca.
0: Sí, la veritat que sí, que és un orgull tindre una peça dedicada a la capitania d'este any. I a més, hem de dir que Francesc Arròs va ser un corsari.
1: No em digues.
0: Sí.
1: Sí?
0: I
1: tota la...
0: Si veniu a veure el desfile podreu observar que n'hi haurà moltes cosetes dedicades als 700 anys i a la celebració, perquè n'hi ha molta relació en com es va fundar el nostre poble, en com és la capitania corsari.
1: Molt bé.
2: Exacte, ja està tot... de fet,
1: sí?
2: El nom de la comparsa naix arrel d'aquesta part. Quan vam començar la comparsa fa 20 anys, el 2020, dèiem, quina comparsa fem? Qui som? Quedem a banda cristià, però quin nom? I s'havia publicat, conforme molt bé està dient la regidora, un document on apareix Carròs, corsari, a cavaller, després. I em diria, ja està, ja ho tenim.
1: Ja ho tenim.
2: Tenim la figura, tenim el personatge, tenim el poble, ho tenim tot. I ho vam fusionar tot. I d'ahir naix el nom de corsaris. Sí, li vam afegir el Mediterrani, perquè jo antes soc d'Oliva i pertanyia a una comparsa que es deia Corsaris. Per no mesclar coses,
1: molt bé.
2: I no li va desaparèixer aquesta comparsa, la vam afegir el Mediterrani.
1: Per diferenciar-se un poquet.
2: Diferenciar i a deixar-la sentar així, que sigui algo que és nou, naix així.
1: Molt bé.
2: D'unes coses a altres, però naix així. Entonces, vam aprofitar tota la conjuntura esta i d'ahir ve tot aquest nom. I aprofitem la figura del Carròs, també.
1: Molt bé. I escolta, l'entrada de moros és el dissabte?
2: No.
1: És el diumenge. A quina hora? Recordem un poquet.
2: L'entrada de moros començarà a les 7 de l'esplà, l'entrada de bandes, i a les 7 i mitja comença el desfile oficial.
1: Vale.
2: Primer passarà el bàndol moro, amb les tres comparses, Badac, Rebolic i el Maro, i després les tres comparses cristianes, Cavallers, Carròs i nosaltres últims, corsaris de Mediterrani.
1: Molt bé. Doncs pues escolta, que allí estarem per a veure-ho.
2: Estarem, que estigueu.
1: Els nervis... Willy, tu no te vull preguntar com van els nervis?
3: Pues la veritat és que...
1: De què sona la teva cançó?
3: Nerviós no, estic emocionat. Estic emocionat perquè té que ser una gran vesprada i crec que vaig disfrutar mogolló, la veritat.
1: Estàs aborronat.
3: I damunt, donar-los gràcies perquè és que damunt m'han convidat a desfilar en companyia d'ells, o sigui, que això ja que això no té preu. Això no té preu,
2: ell desfilarà davant de la banda que estava tocant la marxa.
1: No,
2: o sigui, anirà sentint-se tot el rato, anirà desfilant al seu ritme.
1: I tu aborronat.
3: Pues imagina-t'ho.
1: Willy, Maria, Pisa, moltíssimes gràcies
2: a vosaltres
1: per vindre i a gaudir d'aquests dies que venen. Estarem per allà també, mos anirem assomant també.
2: Adéu, us esperem a tots.
1: Gràcies. Adéu.
0: Gràcies, adéu.
3: Adéu.

0: Portem parlant al llarg de tot el programa d'aquest esdeveniment que tindrà lloc demà, de l'eclipsi solar, pues que resulta que avui també hi ha una activitat relacionada amb aquest eclipsi. És una xerrada que començarà a les 22 hores, a les 10 de la nit, a cel descobert, al Col·legi Públic Riu Bernissa, a la plaça de la Safor número 6, i ve de la mà del doctor José Luy, que és egiptòleg, i tenim la sort de tindre-la a l'altra banda del telèfon. José, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Conta'ns de què va esta xerrada d'esta nit.
1: Bueno, evidentment demà tindrem un eclipsi de sol, això és un esdeveniment especial, extraordinari, i bueno, hi ha molta informació al voltant d'aquest eclipsi, però també dels dos propers que vindran l'any que ve i l'altre. I en aquest cas, bueno, jo el que volia fer és una xerrada on, evidentment, poguera parlar d'aixòs eclipsis i de com es veuran així a la Safor, però també volia parlar de, bueno, pues, què es pensava dels eclipsis en l'antiguitat, què feien les persones quan una situació tan anòmala com que s'apagara el sol en el cel es poguera veure, no? Entonces, bueno, pues vaig a fer una introducció en aquest sentit per a explicar, bueno, pues què s'entenia dels eclipses en l'antiguitat, i a partir d'ahí ja veurem bueno, pues què sabem dels eclipsis en el món modern.
0: Qué guay. José, clar, perquè no sé si sense fer spoiler, perquè bueno, suposo que per molt que expliquem així no es farà spoiler, perquè ja s'ha obert, ja serà una altra qüestió, però què és el que pensaven en l'antiguitat dels eclipsis? No sé si m'ho pots explicar, un poquet.
1: N'hi ha un punt en comú en totes les cultures antigues, i és que com no podien calcular l'eclipsi, no podien saber quan es veuria, des d'on es veuria. Entonces, això era una situació que per a ells era digna de lo caòtic, digna de una situació anòmala, però que anava en contra de l'ordre còsmic. I per això, en totes les societats antigues, un eclipsi total de sol era rebut com un acte de malaltia, un acte desastrós, no?, per a la humanitat, i fins i tot pensaven que podia ser una senyal del fi del món. I per això, bueno, pues en diverses societats es feien tot tipus d'ofrenes als déus i deesses, es feien inclús sacrificis humans, per exemple, en el món inca, en el món maia, en el món mexica. En tots aquests casos està documentat perfectament que es feien sacrificis humans. I després hi ha altres societats, com la mesopotàmica o l'egípcia, es feien rituals, i bueno, en el cas de la mesopotàmica, inclús alguns particularment interessants.
0: Uau! Clar, és que estic imaginant-me, no?, perquè clar, això de pensar en que lo desconegut moltes vegades ens fa por. Clar, ells ho desconeixien, i per tant, pues, bueno, entre altres coses, no, suposo que tindrien aquest cert respecte, no, aquesta por de pues, a la fi del món. I clar, estic comparant-ho en ara, que estem tots com a bojos buscant ulleres de sol per poder veure-ho, tots pensant a veure on no ho podem veure, on no, en qui ho vegem, quin plan planifiquem. Em xoca, no? És molt, molt curiós.
1: Sí, però clar, és natural. Pensem que en l'antiguitat, per exemple, podien calcular quan venia una lluna plena, una lluna nova, podien calcular quan arribava el solstici d'hivern, el d'estiu, l'equinoxi, per això no hi havia cap problema, això ho podien calcular sense problema. Però clar, per exemple, no podien calcular quan venia un cometa, o quan hi havia un eclipsi de lluna o de sol. I clar, això és el que feia que tingueren tantíssima por, perquè és que per a ells l'ordre, pensem en l'antic Egipte, el faraó és el que domina l'ordre en Egipte, perquè és fill dels déus, i ell mateix és un déu. Entonces, no té cap sentit que un déu en la Terra, com és el faraó, no puga controlar l'ordre còsmic, i per això un eclipsi podia ser absolutament letal, no?, per a un govern.
0: Que fort. Em pareix super, super interessant. Per saber més, anirem allí a les 10 de la nit. No sé, quines són les raons per fer-ho a l'aire lliure i tan tard?
1: Bueno, sí, això és una tradició en lloc nou de Sant Jeroni. Bueno, jo ja porto ja 8 anys anant a l'estiu, sempre són xerrades, en el meu cas, sobre l'antic Egipte, però en aquesta ocasió l'alcalde de lloc nou em va proposar, a banda d'una xerrada sobre l'antic d'Egipte, fer una altra sobre els eclipsis. I clar, bueno, pues en el meu cas jo vaig pensar que seria una bona idea fer aquesta combinació, no?, entre eclipsis de l'antiguitat i els eclipsis que veurem ara. I, bueno, sempre s'ha fet així. És tard, és a les 22 hores, precisament perquè comences el descobert perquè la llum del dia no moleste i es puga veure la pantalla de manera òptima. Bueno, pues s'esperen aquesta hora per a fer-ho a la fresca. O sigui que en realitat és bueno, un lloc molt... molt agradable, no?, per a estar sentint una xerrada o una orquestra o lo que facin en les seues activitats, clar.
0: Ah, vale, però no està integrat l'espai en lo que és la xerrada, no? Va per... La xerrada es faria igual. Digues.
1: Sí, o sigui, és un pati a cel obert. Aha, i totes les activitats que fan allí en lloc nou els dimarts, sempre és en dimarts, es fan en eixe lloc. O sigui, hi ha molt d'espai. I bueno, pues si tenim sort, mentre fem la xerrada, igual veguem alguna fugaç, alguna estrella en el cel, no sé.
0: Això seria ja posar el colofó, una xerrada.
1: Com quan anem al cine d'estiu, no? Pues és pareu.
0: Molt bé. Escolta, la xerrada és, suposo que està destinada a un públic jove adult, no? O també els xiques podrien anar?
1: Per a tots els públics, perquè, clar, la idea és fer-ho d'una manera amena i que la informació arribi a tots. Clar, els xiquets, si són molt menuts, pues, hi haurà moltes coses que no acabaran d'entendre, però, clar, sempre tens l'avantatge de fer ús d'un gran número d'imatges i, bueno, pues això sempre és atractiu per als xiquets. Però, clar, lo ideal seria un públic jove i adult.
0: Molt bé, José, pues moltíssimes gràcies per atendre'ns i per apropar-nos aquesta puntelladeta que ja a mi ja m'ha despertat la curiositat. Així que convidem a tot el món a que vagi allí a les 22 hores. Recordem on és?
1: Sí, és en lloc nou de Sant Jeroni. I és en la, com es diu, la plaça.
0: És el col·legi públic Riu Bernissa.
1: Ah, això és, correcte, en la plaça Safor, número 6. Això és, gràcies.
0: Tenia la xulleta jo si davant, sí. Moltíssimes gràcies, José, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
1: A tu, gràcies. Adéu. Igualment, gràcies. Adéu.

0: pobles de deixar.
1: Aquesta xerrada, de com vivien, el món antic, aquests eclipses, serà en lloc nou de Sant Jeroni. Però ací, en Gandia, també tenim altres activitats per avui. Esta nit, visita nocturna al Palau Ducal. És una experiència única i fascinant, no?, amb la visita nocturna d'este lloc tan emblemàtic de Gandia, pues que guarda alguns secrets i alguns relats de la història que són molt, molt interessants per a poder conèixer-los. I avui és un dels dies que poden anar. Després, més coses. També jocs a la mar hi haurà durant esta vesprada. I també Pedro Calderón estarà esta nit, si eres més fester o festera. Tenen DJ especial en Bacarrà, així que no se ho poden perdre.

0: Fins ací este Hoy por Hoy Gandia. Nacho Mañó ha estat a la tècnica, però recordin que a les 2:17, d'ací uns minutets, l'actualitat comarcal, la ciutat de Gandia i de la comarca, en hora 14, ens vegem demà a la mateixa hora, ací a les 12:20, en este Hoy por Hoy Gandia. Fins demà.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.